En qualgadas moma tratgeu che eu stoppi i al telefon a domandar co fagevas ti ni estats de trufels. En qualgadas moma